0: Mensaje que llega a través del WhatsApp de la ràdio. Vamos allá.
1: Bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Aquí la Maica de Casagemes.
0: Hola, Maica.
1: M'has llegit el pensament. Et anava a demanar una del barri, però mira, estem connectades, ja l'has posat. Mm-hmm. Primer et desitjo bon programa, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I res, demanar-te que si et va bé em posis una d'en Joan Daussà, que es diu Papi, posa-la al disc. Mm-hmm. Què et sembla?
0: Perfecte.
1: Un petonet gran i bueno, li dedico a tothom que li agradi, a la Pepi de Sant Mori i per tu. Adéu, guapa.
0: Adéu, preciosa. Aquí la tens. Papi, posa-la al disc.

0: mensajito que nos envía, a veure, es Sergi, el taxista. Vamos a ver lo que nos dice Sergi. Buenos días, Sergi.
1: Bon dissabte, Maria.
0: Bon dissabte. Ah,
1: posa'm, sisplau, si és tan solo, amor de Revolver.
0: Vinga.
1: Gràcies. Bon fin de setmana.
0: Bon fin de setmana tu també, i aquí la tens. Si és tan solo, amor, Revolver, un petonet ben gran, guapo.

0: Bueno, rebo un missatge de l'Antònia, d'on és l'Antònia? L'Antònia és del Progrés, no? Antònia. El que passa que és molt llarg el missatge que m'envia, però que... Mira, mira, voy a pasar el mensaje que me ha enviado ella, que además tiene toda la razón. Le vamos a poner la canción Resistiré del Dúo Dinámico. Ya sabéis que los audios tan largos no los suelo pasar, pero mira, esto lo voy a pasar, venga. Hola, Antònia.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Soc Antònia del Progrés.
0: Hola, Antònia del Progrés.
1: Que t'estava trucant al telèfon fitxat,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: No l'has pogut agafar.
0: No l'he pogut agafar,
1: i,
0: sí.
1: I pues, li vaig a enviar
0: molt
1: un missatge.
0: Molt bé, vinga, digues.
1: Per dir-te que, bueno, avui estic pensant molt per als bombers, perquè et sembla mentira el
0: I
1: que
0: tant.
1: Estan fent i el que s'arrisquen. Jo, és una professió... que l'admiro moltíssim i a vegades no ens donem compte. Diu, però mira el que estan passant, pobrets.
0: Pobrets, sí, és veritat.
1: És una
0: és
1: cosa
0: veritat.
1: Que teníem que valorar molt. I, bueno, i vull donar-los molts ànims i, bueno, tot la sort del món, perquè estan fent molt, però moltíssim, perquè hi ha que veure els focs que tenim a tot Espanya. Això és horrible. Només volia comentar això. I aleshores dedicar-li amb ells una cançó de Resistiré, del Dúo Dinámico. I sobretot molta força, perquè les dones que tenen els seus homes, fills i tots de bombers tenen que estar passant també malament. Perquè jo no em toca i en canvi em toca molt. Perquè és una professió molt, molt, molt d'amor i molta coratge i molt de tot. Vale. Pues un petonet molt fort.
0: Igualment, guapíssima.
1: Per tu i per tots els radioients. I aviam si passa aquesta onada de calor i se tranquil·litza tot. Vale?
0: Vale, guapa.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Molts petons.
0: Petonets per tu també. Doncs aquí tenim aquest Resistiré, també dedicat a totes aquestes persones que estan, que viuen en llocs on... on hi ha aquests incendis, perquè sabem el que és, perquè ho estem vivint d'una manera molt propera, quan els envien aquests missatges i els hi diuen doncs, que tenen risc d'incendis, que tenen tota aquella àrea restringida, que han rebut 5 o 6 incendis entre aquests últims dies, que són provocats, perquè quan hi ha cada dia un incendi, això és provocat claríssimament. Així que per totes aquestes persones i per als bombers, sobretot, que s'arrisquen i arrisquen les seves vides. Resistiré!

0: Bueno, tenim aquí, tenim una cançó del Joan i la Joana. A veure què ens diuen. Joan, bon dia.
1: Hola, Maria. Hola. Som el Joan i la Joana.
0: Hola, guapos.
1: Em pots posar la cançó Borratxo?
0: Sí.
1: Vale?
0: Vale.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: No me'n recordo qui la canta.
0: Sí, Los Brincos, Los Brincos. Ara m'ho dirà, ara m'ho dirà.
1: Sí, de Los Brincos.
0: Molt bé, vale.
1: Vale. Borratxo. Gràcies.
0: Igualment, un petonet. Adéu, adéu, adéu.
2: Borratxo!
3: Borratxo, you. Tu.

0: Hola, buenos días.
1: Bon dia, Maria.
0: Bon dia, com estàs, preciosa?
1: Bueno, a veure, amb la calor aquí, però bueno.
0: Clar, amb la calor. Feta, clar.
1: Dinar, i bueno, una coseta, ja que puc a la Maria.
0: Suant una mica, eh?
1: No, no paro de suar.
0: No pares de suar.
1: No paro tampoc de fer feina.
0: Clar, esclar, està clar.
1: Ara m'he tirat a la cuina, he fet una pila de coses, i bueno, però bueno, és el que hi ha.
0: Bueno.
1: I bueno, anem, ja, quines cançons, Maria, que m'has fet posar.
0: Que maques són, oi que sí?
1: Con barro los formo.
0: És molt, aquesta és maca, eh? Aquesta me la van demanar ahir, i ara ha sortit que no era, bueno, no l'anava a posar, però m'ha sortit i que la deixo, sí, perquè és molt maca, és molt maca.
1: A veure, jo tenia 16 anys aquí.
0: Ja.
1: Era sí. Quan anava a ballar la Paneu Colón, de poble nou.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: Bueno. Vols escoltar una cançoneta, suposo
1: bueno.
0: Jo?
1: Posa'm la que tu vulguis, ja sí? Saps que m'agraden totes les que poses.
0: Vinga,
1: totes,
0: doncs.
1: I aquest dematí, preciós. Bueno,
0: moltes
1: que
0: gràcies.
1: Tinguis un bon cap de setmana.
0: Igualment, preciosa.
1: I que descansis, que has de descansar també.
0: Igualment,
1: vale?
0: Igualment.
1: Vale, reina, gràcies per tot i una abraçada ben forta.
0: Igualment per tu, adéu, guapíssima.
1: Adéu, carinyo.
0: Adéu, guapa. Adéu, carinyo, adéu.

0: Són les 3. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la N2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de la Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una desalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. Dimiteix a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida a Alemanya. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. I amb la mort amb motiu del centenari de la mort d'Autoni Gaudí, s'ha presentat el concert Arrels de Llum a la Basílica de la Sagrada Família amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stem-Feleran. De moment, a falta de més de 100 quilòmetres pel final de la cursa, tenim un grup de 5 escapats a gairebé 2 minuts del gran grup on hi és el líder, Tadej Pogačar. En bàsquet, la penya ha fitxat l'alè pivot nord-americà amb passaport italià Juan Chitam, de 30 anys per una temporada. De la seva banda, el Girona incorpora Stanley Whittaker, base de 31 anys nord-americà, també per un any. I en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona, el Quatzià, a les 7, Castelló, Sabadell i a les 8 s'estrena l'Espanyol al camp de l'Olot.
0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar. Sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals. Avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, Montsià, el Baix Ebre. Demà diumenge farà una mica més de calor i encara més dilluns i dimarts.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona de Rostolls a Pontils. Això és a la Conca de Barberà. El foc s'hauria estès a una zona de massa forestal. Tot això mentre a Orés, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passat de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de pacificació de la Nacional 2. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. Ha dimitit a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida, recordem, a Alemanya. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha deixat un ferit greu i 4 de lleus. Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
0: Esports.
2: 62 quilòmetres pel final de la 14a etapa del Tour de França. Els escapats tenen ara un avantatge de 2 minuts i 15 segons sobre el grup principal, on està Tadej Pogačar, que segueix líder de la general. En bàsquet, la penya ha fitxat l'alè pivot nord-americà amb passaport italià, Quan Chitam, de 30 anys per una temporada, i el Girona, Stanley Whitaker, base de 31 anys nord-americà, també per una temporada. En futbol, avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona al Cadixa. A les 7, Castelló Sabadell. I a les 8, s'estrena l'Espanyol al Camp de l'Olot. I avui també juga la final de la consolació del Mundial entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit.
1: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar, sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals, avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, al Montsià i al Baix Ebre. Demà, diumenge, farà una mica més de calor i encara més dilluns i també dimarts.